0: Els aleturs de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solló i a l'altura de Set d'Oler en sentit Andratx. I per acabar també feia retencions a l'autopista Llumalló, a l'altura de sortida des de Serenal fins a l'altura del Coll d'en Rabassa en sentit Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: El delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha dimitit del seu càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià, que va assumir el passat mes de juliol, o anunciava el propi Rodríguez al seu perfil de la xarxa social X.
2: Y empiezo esta nueva etapa con muchísima ilusión, con la intención de conseguir de nuevo un Calvià para vivir, en el que quien la precise pueda acceder a una vivienda, donde a los trabajadores y trabajadoras se les cuide y con un equipo de gobierno que escuche a todo el mundo y atienda las necesidades de sus núcleos por igual.
1: La seva dimissió, però, no serà efectiva de forma immediata i haurà d'aprovar-se ara en el Consell de Ministres. De moment se desconeix qui serà el seu substitut al càrrec. I la crisi de l'habitatge ha tornat a centrar el ple del Parlament d'ahir. El PSIB acusa el govern de seguir els dictats de les immobiliàries de luxe i el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el retreu que els desnonaments dels darrers anys tenen l'empart legal en una llei aprovada pel govern central. Escoltam Iago Negruela, del PSIB, i el conseller José Luis Mateo.
3: Dijo que usted no sabía de vivienda y que venía a aprender. Dijo que aprendería de los mejores, y son estos. Avini y Proimba, los que han marcado toda su legislatura en materia de vivienda.
4: Tuvieron cerca de 9.000 casos para pensar en todas las personas desahuciadas en Baleares durante sus dos legislaturas. Datos oficiales. Se preocuparon de esas personas. No son números, son personas. Antes y ahora.
1: Un ple que no va estar exempt de polèmica, ja que Partit Popular i Vox varen impedir amb els seus vots la celebració d'un minut de silenci i memòria de Mari Carmen Abascal, tal com reclamava el diputat Iago Negruela. Durant la negativa a paralitzar-ho, aquest es va dur a terme durant el temps de la primera intervenció dels socialistes. I també hem conegut que el debat de política general començarà el proper dimarts, dia 20. El Partit Socialista s'ha queixat perquè no havien estat informats abans de la petició. I els sous, els preus del lloguer i les baixes quanties de les pensions fan que el nombre de persones majors que es veuen obligades a compartir habitatge o fins i tot abandonar les Balears hagi augmentat durant els darrers anys. És un dels fenòmens socials que s'extreuen del llibre L'Observatori Social de les Persones Majors per un envelliment actiu editat per Comissions Obreres. A l'arxipèlag, gairebé un 50% de les pensions de jubilació no arriben al salari mínim interprofessional. Escoltam la secretària general de la Unió Insular de Mallorca de Comissions Obreres, Yolanda Calvo.
5: En una vivienda de 65 metros cuadrados, esto sale un precio del alquiler de 1.308,45 euros al mes. Si hemos dicho que la pensión media son 1.441 euros, resulta que nos sobran 134,21 euros para vivir el resto del mes. Ya me diréis cómo puede vivir un pensionista con 134 euros al mes.
1: I en les darreres hores han arribat a les Balears 83 migrants que viatjaven a bord de 6 pesteres que van ser interceptades a Formentera, Eivissa i Cabrera. Tots els ocupants són d'origen magrebí i subsaharià. Així que en el que duim d'any, el nombre de persones migrants arribades irregularment per via marítima ascendeix a les 6.625 persones. I en successos, a Formentera, una menor de 16 anys ha resultat ferida greu després de ser atropellada per una motocicleta a una urbanització de la playa d'Esmitllón poc abans de les 9 de la nit. La jove ha hagut de ser evacuada des de l'hospital de Formentera Can Misses en helicòpter per la gravetat de les seves ferides. Així arribam a les 7:30.
6: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
6: Los reyes continúan su viaje histórico, hoy en Melilla tras el baño de masas ayer de Ceuta. Si quiere usted la foto sonora de la mañana, la de una visita para la historia.
8: Tenemos muchas ganas de tenerlos con nosotros porque Ceuta necesita un apoyo bestial.
9: Que ayuden a Ceuta y que salgamos para adelante, porque la verdad es que Ceuta está fatal.
10: Así no nos sentimos abandonados como nos ha abandonado el gobierno.
6: Miles de personas se han echado a la calle, lo hicieron ayer para pedir a los reyes que no se les olvide. Meritxell Planella, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Ha habido momentos más entrañables, como la visita al colegio Vicente Aleixandre. Otros más solemnes, como cuando se han asomado al cementerio de Sidi Mbarek, donde están enterradas las personas que murieron en la entrada masiva de finales de julio, aunque probablemente el momento más esperado ha sido el discurso del rey.
12: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables.
11: Discurso muy contundente del rey, en el que ha defendido la integridad territorial y también ha querido referirse a la relación entre España y Marruecos.

0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, ahora en Radio Nacional, en las mañanas, el sonido y la información de nuestras territoriales.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos.
2: Bon dia, falta un quart per les 8. El delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha dimitit del seu càrrec. Segons ha informat ell mateix a la xarxa Social X, ho fa, diu, per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià. La seva dimissió, però, no serà efectiva de forma immediata i haurà d'aprovar-se en Consell de Ministres. De moment, es desconeix qui serà el seu substitut al càrrec. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Les persones majors es veuen obligades de cada vegada més a compartir habitatge o abandonar les illes.
3: Per culpa dels alts preus del lloguer i les baixes quanties de les pensions, és un dels fenòmens socials que s'extreuen de l'Observatori Social de les Persones Majors de Comissions Obreres.
2: Més jutges i més fiscals a les Balears l'any que ve.
3: La planta judicial de les Balears creixerà un 8%, amb 13 noves places de jutge. També creixerà la plantilla del Ministeri Fiscal amb 4 noves places.
2: I en els esports?
3: La selecció espanyola femenina amb les mallorquines Patrick Guijarro i Lucía Corrales empata 2 en el segon partit amistós contra els Estats Units de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve, disputat aquesta matinada a Filadèlfia.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Palma i 26 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant el dia no es descarten precipitacions febles. Seran més probables durant la tarda a Mallorca i a les Pitiüses. Bufa vent fluix de component nord. És una informació d'AEMET.
2: En aquestes hores també volem saber com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Joan Planas, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estem en retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria en Santi Palma, i també a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. I a la via Cintura trobem les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera Solla, i a l'altura de Sant Eulàlia en sentit Andratx, i a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. I per acabar, destacar un accident entre diversos vehicles a l'autopista de Llumalló o a l'altura de la sortida de Despilerí en sentit Palma, on trobaran el carrer Escar ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent al punt i retencions que pel moment arriben als 2 quilòmetres. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
2: Ho dèiem en portada, el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha dimitit del seu càrrec, ho ha comunicat ell mateix al seu perfil a la xarxa Social X. El motiu, centrar-se en la candidatura a la batllia de Calvià, que va assumir la candidatura el passat mes de juliol.
3: Rodríguez ja va ser batlle entre el 2015 i el 2023. Ara es proposa recuperar el càrrec i per això es vol volcar en preparar-se per a la campanya de l'any que ve.
6: Y empiezo esta nueva etapa con muchísima ilusión, con la intención de conseguir de nuevo un Calvià para vivir, en el que quien la precise pueda acceder a una vivienda, donde a los trabajadores y trabajadoras se les cuide, y con un equipo de gobierno que escuche a todo el mundo y atienda las necesidades de sus núcleos por igual.
3: La seva dimissió, però, no serà efectiva de forma immediata i haurà d'aprovar-se en el Consell de Ministres. De moment es desconeix qui serà el seu substitut al càrrec.
2: De ben segur que aquesta notícia generarà avui tot tipus de reaccions polítiques. Rodríguez, recordem-ho, ha estat molt criticat per la dreta per la seva gestió de la crisi migratòria i per l'esquerra també per les càrregues policials després de la manifestació del 26 de juliol contra la massificació turística. Ahir, però, l'agenda política la va marcar un dia més la crisi de l'habitatge. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. En el ple del Parlament, el conseller José Luis Mateo va contestar fins a 9 preguntes de l'oposició. El Partit Socialista l'acusa de seguir els dictats de les immobiliàries de luxe i Mateo el retreu que els desnonaments dels darrers anys tenen l'empart legal d'una llei aprovada pel govern central. Escoltam Iago Negruela del PSIB i el conseller Mateo.
8: Dijo que usted no sabía de bien de qué venía a aprender. Dijo que aprendería de los mejores y son estos. Avini y Proimba, los que han marcado toda su legislatura en materia de vivienda.
9: Si hay desahucios es en aplicación de la legislación estatal, de la ley del señor Sánchez. Ustedes tuvieron cerca de 9.000 casos. Tuvieron cerca de 9.000 casos para pensar en todas las personas desahuciadas en Baleares durante sus 2 legislaturas. Datos oficiales. Se preocuparon de esas personas. No son números, son personas. Antes y ahora.
7: La polèmica va estar present des de l'inici del ple perquè Vox es va negar a fer un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal a petició del Partit Socialista. El PSI finalment va anunciar que faria el minut de silenci aprofitant la seva primera intervenció a la sessió de control. S'hi van sumar la resta de partits d'esquerra, mentre que PP i Vox van romandre asseguts.
2: A tot això, el conegut com a decret Mari Carmen va aconseguir aturar el desnonament d'una família vulnerable amb tres infants a la barriada de Son Oliva, a Palma.
3: És la segona vegada que la família atura el desnonament. Segons denuncia Stop Desnonaments, el propietari és un gran tenidor, tot i que s'ha fet passat per petit propietari posant els immobles a nom de diferents empreses. A més, va llogar el pis com a habitatge, tot i que està catalogat com a oficina. A la plataforma consideren que els decrets aprovats pel Consell de Ministres són un pal·liatiu i demanen anar més enllà.
10: No suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar, etc. No? Diguem-ne que el Real Decret són pal·liatius.
2: I els alts preus del lloguer i les baixes quanties de les pensions provoquen que els darrers anys, de cada vegada més, les persones majors es vegin obligades a compartir habitatge o fins i tot a abandonar les Balears. És una de les conclusions que s'extreuen de l'Observatori Social de les Persones Majors, que edita Comissions Obreres en col·laboració amb la Fundació Primer de Maig.
7: La crisi de l'habitatge per a la gent major es veu condicionada pel sistema productiu estacional de les Balears, el qual provoca una cotització menor i que les pensions siguin, per tant, més baixes. De fet, a l'arxipèlag, gairebé el 50% de les pensions de jubilació no arriben al salari mínim interprofessional. A més, hi ha una bretxa de gènere que fa que les dones cobrin quasi 300 euros manco que els homes, malgrat que som més nombroses. La secretària general de la Unió Insular de Mallorca de Comissions Obreres és Yolanda Calvo.
11: Si lo ponemos en una vivienda de 65 metros cuadrados, esto sale un precio del alquiler de 1.308,45 euros al mes. Si hemos dicho que la pensión media, la media, son 1.441 euros, resulta que nos sobran 134,21 euros para vivir el resto del mes. Ya me diréis cómo puede vivir un pensionista con 134 euros al mes.
1: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos.
2: Delegació del govern acaba de comunicar l'arribada d'una nova pastera. És la setena localitzada durant la jornada d'ahir. Va ser rescatada a la mar a 2 milles al sud d'Eivissa amb 17 persones a bord passades les 11:30 de la nit.
3: En total, amb aquesta nova arribada són 100 les persones migrants que arribaren ahir. Van ser interceptades també embarcacions a Formentera i Cabrera. En el que duim d'any, la suma ascendeix a 6.642 persones a bord de 365 pasteres.
2: Obrim la crònica de successos. La Guàrdia Civil assenyala l'excés de velocitat com la possible causa de l'accident de divendres passat a la 6a edició del Rally 550 Challenge de Mallorca.
7: El pilot, un home alemany de 63 anys, recordem que va morir a l'acte, i la copilot, una dona de 39 de la mateixa nacionalitat, roman ingressada a Son Espases amb lesions medulars.
2: I a Formentera, una menor de 16 anys ha resultat ferida greu després de ser atropellada per una moto a una urbanització de la platja de Migjorn poc abans de les 9 de la nit.
7: La jove ha hagut de ser evacuada des de l'Hospital de Formentera Can Mises en helicòpter per la gravetat de les seves ferides.
2: I 3 detinguts a Maó per possessió de droga.
7: La Policia Nacional ha detingut els 3 individus després de ser sorpresos amb diverses quantitats d'èxtasi, tusi, cocaïna, marihuana, així com estris per a la seva distribució i emmagatzematge amagades dins un cotxe. Tots 3 estan acusats d'un delicte contra la salut pública.
2: La planta judicial de les Balears creixerà un 8% el proper any amb la creació de 13 noves places de jutge. També creixerà la plantilla del Ministeri Fiscal en un 5,1% amb 4 noves places de fiscal. Aquest increment de plantilla és fruit de l'aprovació al Consell de Ministres de la tramitació urgent de 2 reials decrets que estableixen la creació de 500 noves places de jutge i 200 de fiscal de cara al 2027 a tot Espanya.
3: De les 13 noves places judicials de les Balears, 10 són per a tribunals d'instància de localitat com Palma, Eivissa o Maó, altres 2 per l'Audiència Provincial de Palma i l'altra serà d'adscripció territorial, és a dir, que el Tribunal Superior de Justícia l'adjudicarà en funció de les necessitats del servei.
2: I ja ha començat la campanya anual d'inscripció per a treballadors fixos discontinus i de fi de temporada. La principal novetat és la posada en marxa d'un nou sistema de cita prèvia que permet consultar a temps real la disponibilitat de cites al SOIP per tal d'agilitar els tràmits. A més, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears ha reforçat la seva plantilla. Ho explica María Luján Oliveira, directora del PSOE.
12: Un nuevo sistema que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de todas las citas en las oficinas del PSOE y reservar una cita en cualquiera de ellas. El objetivo es facilitar el acceso al servicio, reducir las complicaciones a la hora de encontrar cita y hacer que este procedimiento sea más ágil y sencillo para los ciudadanos.
2: I encara en clau laboral, la crisi econòmica del 2008 té encara conseqüències en l'actualitat pels joves que s'havien d'incorporar en aquella època a fer feina. Segons un estudi de la UIB i de la Universitat Carlos III de Madrid, aquella generació acumula més atur i sous més baixos durant tota la carrera professional.
7: La investigació apunta que les conseqüències perduren durant dècades i deixen una cicatriu durant tota la vida laboral, amb salaris que arriben a ser un 12% més baixos. Coincideix quan l'accés al mercat de treball s'inicia en contractes temporals y sobre todo precaris. Ismael Gálvez es investigador de la UIB.
13: Dado que han trabajado menos al principio de su vida laboral, esto influye mucho para cómo sus habilidades o sus salarios se forman al principio de su carrera y esto tiene efectos persistentes que nunca se recuperan. Son unos 80.000 euros a lo largo de tu vida laboral. Es decir, es una cantidad que obviamente afecta no solamente al consumo, sino también obviamente a tu capacidad de ahorro.
7: Segons l'estudi, la recessió del 2008 va provocar més impacte econòmic que l'ocasionat per la pandèmia de la Covid.
13: Hubo un mecanismo de amortiguación que permitió que no hubiera tantos despidos como en el 2008, que fueron los ERTEs, y esto es lo que nosotros encontramos, que es el canal principal de amortiguación.
2: I quan són les 7:56 minuts, és moment de donar pas a la informació esportiva.
3: En futbol, la selecció espanyola amb les femenines Patri Guijarro i Lucía Corrales empata 2 en el segon partit d'amistós contra els Estats Units de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve, disputat aquesta matinada a Filadèlfia. Les espanyoles arribaren amb un avantatge de 0-2 al descans, però les estatunidenques aconseguiran empatar. Un partit en què Patri Guijarro va ser titular i Lucía Corrales sortia al minut 40 5 a jugar. La selecció tanca així la seva visita al país d'Amèrica amb una victòria i un empat. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal signa el millor començament de la seva història a la Lliga amb un ple de victòries en 5 partits. José Tirado, director del club.
14: Yo creo que el Palma ha dejado claro que en este torneo apertura quiere ir a por todas. Tenemos la ilusión de ganar un torneo nacional que tanta ilusión nos hace a todos. Y yo creo que desde el primer partido el Palma ha salido a por todas y más con este modelo de competición donde creo que cada partido es algo más de 3 puntos, ¿no? Nos quedan 10 partidos, 10 finales y con el objetivo de seguir así.
3: Els illencs no tornaran a jugar fins al cap de setmana del 24 d'octubre per l'aturada de seleccions. I la plantilla de l'equip tornarà a recórrer Mallorca per acostar el futbol professional als més petits del municipi de Muro, Esporles, Artà, Inca, Felanitx i Palma. Ahir el club va presentar una nova edició de l'Illes Balears Palma Futsal On Tour by Blanc i Blanc.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Comencem a Menorca, on el diari destaca cases ineficients davant el canvi climàtic que disparen la despesa de llum. Diu el diari que més de la meitat són prèvies a la normativa que exigia mesures d'estalvi i que l'antiguitat mitjana dels habitatges de Menorca supera els 60 anys i suspenen amb el certificat energètic. La fotografia de portada és per en Carmelo, l'home desnonat a Salgà, que ha iniciat una vaga de fam com a protesta davant l'Ajuntament. El diari d'Eivissa destaca que una família pitiusa necessita el 30% dels seus ingressos durant 61 anys per comprar una casa. Això ho destaca la memòria del 2025 del Consell Econòmic i Social, que constata el fort encariment de l'habitatge a Eivissa i a Formentera. El periódico Eivissa, per la seva banda, destaca allau de pasteres cap a les pitiuses. Ja superen els 3.100 migrants de tot l'any passat. Afegeix que en les darreres 12 hores han arribat al Manco 5 embarcacions amb 65 persones. La fotografia portada és per al trencament d'una tuberia d'aigües fecals a l'artèria principal de Cala de Bou. A Mallorca, l'última hora destaca que dimiteix el delegat del govern per reforçar la seva candidatura a Calvià, també entre d'altres temes que destaca Aina Calvo en el focus judicial per la investigació de la invasió de Ceuta. Finalment, el diari de Mallorca destaca que PP i Vox es desmarquen del minut de silenci per Mari Carmen al Parlament i dedica la fotografia de portada a les cates per les escletxes sota la Seu. Nosaltres ho deixem aquí per ara, tornem amb més informació quan falti un quart per les 9 a Ràdio 5.

0: A les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'una i mitja. L'IPC supera el 5% interanual a les Illes. L'índex de preus al consum es va incrementar el mes de setembre un 0,7% en relació al mes d'agost i ja és un 5,1% superior al de setembre de l'any passat. D'aquesta manera, els preus encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Al carrer, molts ciutadans asseguren que ja han canviat hàbits i comencen a retallar les despeses que fan.
2: Se hace lo que se puede, se van más veces al supermercado, se mira mejor, se compra lo que más conviene.
3: Como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Eso casi siempre lo pagan los de abajo.
1: El govern, per la seva banda, ha iniciat avui una ronda de contactes amb els agents econòmics per copsar les sensacions amb què encara en aquest increment de la inflació i del preu del combustible. El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, considera que el darrer paquet de mesures aprovat per l'executiu de Pedro Sánchez fa curt.
4: Nosaltres demanàvem, per exemple, l'eliminació de l'impost en els béns de primera necessitat i això no s'ha produït. En fi, nosaltres hauríem volgut que anés un poquet més enllà.
1: Avui és dimecres, 14 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Maina Escandell. El grau d'emancipació dels joves cau al 8%.
5: Són les pitjors dades de la sèrie històrica. Per comprar un habitatge a les Illes, un jove ha de destinar 26 anys de sou íntegre i per llogar en solitari el 125% del que cobra. Si ens fixam al lloguer per habitacions, la situació no és millor. Els joves de les Balears hi destinen un 40% del seu salari. Són dades de l'Observatori d'Emancipació que elabora el Consell de la Joventut relatives a l'any 2025. Pau Emili Muñoz no és el president.
6: Les mesures que s'han fet no han ajudat a comprar cases a qualcú que no se'ls hagués pogut comprar abans de les mesures. Per tant, no han estat prou efectives. Si mos dedicam a posar tirites, la cosa va empitjorant.
1: Els hotels de Palma, en canvi, estan al 89%.
5: La temporada d'estiu tanca amb xifres molt similars a les de l'any passat, quan van quedar al 90%. Es redueix el nombre de dies de les estades dels turistes, però la despesa que fan ha pujat. El preu de l'habitació més ha augmentat un 8,9%. Tot i això, subratllen que les previsions per a la tardor són positives, però prudents. Francisco Serrano és el president de l'Associació d'Hotelers de Palma.
7: El dato del aumento del precio no conlleva que sea un aumento del beneficio. Tenemos un convenio que es el mejor convenio de España y bien merecido también, que también incrementa los costes de las personas, del personal. Luego, por otro lado, el coste energético también ha sido un incremento. El coste, dijéramos, de los suministros también han subido lógicamente. El tema del coste ahora pues del petróleo también ha llevado los costes en suministros más altos.
1: Suspès el judici contra un professor acusat d'insinuar-se a 5 menors a Eivissa.
5: La fiscal ha demanat que la declaració d'una testimoni, també menor, es pugui gravar. D'aquesta manera es vol evitar que la jove es vegi obligada a comparèixer al judici oral. El tribunal ha acceptat la petició amb l'oposició de la defensa i ha ajornat la sessió.
1: I en els esports?
5: El Mallorca ja prepara la visita dissabte al camp de l'Eibar amb diverses baixes. Soumahoro s'ha entrenat al marge del grup per molèsties musculars. Pablo Torre tampoc no ha entrenat avui, segons ha explicat el club, perquè està passant un virus tampoc. Hi han participat els lesionats de llarga durada, Manu Morlanes i Antonio Roca.
1: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera un augment de la nuvolositat a les Balears amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional a l'illa de Mallorca i també a les illes d'Eivissa i Formentera, com diguem, durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui, amb pocs canvis, les màximes seran de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Maó. El vent bufarà en general avui del nord i del nord-est, girant a vent de llevant a les Pitiuses. Demà continuen els intervals de núvols amb possibilitat d'alguna boira matinal a l'illa de Mallorca i pel que fa a les temperatures demà sense canvis o en lleuger descens. Romandran així fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera una baixada notable de les temperatures fruit de l'arribada d'un canvi de temps a partir del dissabte a la tarda que podria deixar en general a les illes precipitacions molt fortes amb acumulats importants de precipitació, especialment a partir del dissabte a la tarda i cap al diumenge. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix variable, en general amb brises costaneres febles. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.

0: Punt de fuga. Les illes des d'una altra perspectiva. Bon dia a tots, com esteu? Són la 1:35. Comencem el magazín Punt de Fuga avui, 14 d'octubre. Fa bon temps i tenim per davant un poc manco de mitja horeta per, d'una manera més pausada, tractar temes ben importants com l'informe de la pobresa que es publicarà aquest divendres a la xarxa per la inclusió social de les Illes. Tot això quan just avui, heu sentit, hem sabut que el Consell de la Joventut ha aclarat que hi ha més joves en risc de pobresa, un 15,5% concret, dels que hi ha independitzats. Paula, Xavi, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Aina.
1: Tot i aquestes xifres d'aquest magazín, parlarem també de bones notícies i intentarem fer-vos la mitja. Vos contarem que fa pocs dies s'ha publicat una reedició d'una rondalla d'en Alcover i també que hi ha una jove que ha recaptat més de 2.500 euros per a l'Associació d'Eivissa i Formentera contra el Càncer.
2: I com cada dimecres ens acomiadarem rient-nos una mica de nosaltres mateixos amb quin desgavell. Avui parlarem de l'inici de Nadal. Ho deixem aquí.
0: Les Illes Balears són una de les comunitats amb més activitat econòmica, però aquesta realitat no sempre se tradueix en una millora de les condicions de vida de tota la població. L'encariment de l'habitatge, les dificultats per arribar a final de mes i les desigualtats socials continuen sent alguns dels grans reptes de les nostres illes. Aquest divendres, 16 d'octubre, es presentarà el nou informe sobre l'estat de la pobresa, una radiografia que permetrà conèixer millor quina és la situació de les persones en risc de pobresa i exclusió social a les Balears. En volen parlar de tot això amb Xavier Torrents, president de la xarxa per la inclusió social a les Illes. Bon dia, Torrents.
3: Molt bon dia, com
0: no t'he dit senyor, perquè no. Ja m'han dit que no te puc dir senyor.
3: No cal. Pots dir el que vulguis, evidentment.
0: Xavier.
3: Aquí estem en confiança.
0: Xavier, en primer lloc, moltíssimes gràcies per ser aquí. Jo sé que aquest informe se presenta divendres. No sé si ens pots avançar una mica quina és la fotografia actual de la pobresa a les Illes Balears. La situació ha millorat en comparació a l'any passat?
3: Clar, parlar de millores en aquest aspecte és realment complexa, perquè clar, els números i els papers ho aguanten quasi tot, no? Llavors en donarem una dècada per anar anticipant. Clar, referència positiva... ha disminuït la taxa de persones en situació de pobresa. La xifra negativa o la cara negativa, 190.000 persones a les nostres illes estan en situació de pobresa, no? Clar, si això ho traduïm, per exemple, amb infants maltractats o abusats, quan són acceptables com a societat? Cap. Haurien de dir, no? I el mateix passa en aquestes dades, no? Vull dir, no, com a societat no hauríem d'estar disposats a admetre que cap persona se trobi en situació de pobresa. I molt manco en pobresa severa, no? Que també posa a punt una altra dada, ha pujat. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, és realment frustrant que ens trobem encara amb xifres de tant de milers de persones en una comunitat, amb unes dades de riquesa i d'ingressos que encara estan per damunt de la mitjana.
0: Ho recalcam, 190.000 persones.
3: Sí, 190.000 persones són molt de municipis.
0: Són junts, molt. Les Balears tenen una economia dinàmica i una activitat turística molt important. Ho xerràvem ara que ells diuen que aquesta tardor tornarà a ser potent, que tindrà bones xifres, que aquesta temporada turística ha estat envoltant del 90%. Com s'explica que encara hi hagi persones que no poden cobrir les necessitats bàsiques quan xerram d'una economia tan dinàmica i una activitat turística tan important? Hi ha una desconnexió entre creixement econòmic i benestar real de la ciutadania?
3: Evidentment. Una dada que també es publica, que la renda mitjana de les Illes Balears és de 16.700 euros. Això està per sota del salari mínim interprofessional, que són de 7.000 i busques, no? Si se marca el salari mínim interprofessional com aquella quantitat que com a mínim ha de percebre de manera normal una persona treballadora, si la mitjana de les Illes està per sota, no vol dir que s'estigui pagant malament, vol dir que no s'està fent feina tot l'any, no? Vull dir, a un dels titulars escoltava una persona que deia que els convenis del sector hostaleria, comerç, no són uns mals convenis, però si no se pot fer feina tot l'any, i a més que és altre factor clau, s'alt cost de la vida a les illes fa que aquests sous no bastin. Evidentment, ho tenim cada vegada més complicat en aquest sentit. Aquí, evidentment, fa falta un efecte de redistribució de riquesa, no? Perquè va reduir desigualtats. I aquí, evidentment, el principal corrector o distribuïdor de pobresa, segons diu la Constitució, que alguns en fan tanta bandera, pues, evidentment, és l'administració via fiscalitat i, sobretot, serveis públics.
0: Has parlat, Xavier, de l'alt cost de la vida aquí, i no podem no parlar del difícil accés a l'habitatge. L'habitatge s'ha convertit en una de les principals causes de pobresa i exclusió social. Caminant pel carrer, anant per la carretera, i no podem no deixar de mirar aquesta gent que viu en tendes de campanya, que se juguen la vida cada dia travessant, jo ho veig cada dia, perquè hi ha famílies que, malgrat tenir feina, i això és molt important que ho recalquem, destinen una part tan important dels ingressos a pagar un lloguer que després no poden afrontar la resta de despeses com es pot menjar.
3: Correcte. Evidentment, si fa 10-15 anys parlàvem que el factor clau per sortir de situacions de pobresa era l'accés al mercat laboral, ara ja no ho és. El concepte de la crisi del 2008-2010 de treballadors i treballadores pobres ha quedat totalment superat, perquè ara pràcticament no és... Vull dir, no, un accés a una feina no és sinònim de sortir de situacions d'empobriment, no? S'accés a l'habitatge. I aquí una qüestió clau respecte d'aquestes dades, que és una cosa que fa temps que venim posant sobre la taula i que divendres aprofundirem, no? Aquesta enquesta se basa en enquestes a llars. És a dir, les dades de pobresa que han comentat i que ampliarem divendres se basa sempre en respostes a persones fetes a llars. Queden al marge, per tant, totes aquestes imatges que ara tu comentaves, tendes de campanya, assentaments, etc., caravanes, persones que viuen en habitacions, famílies que viuen en habitacions, en pisos compartits, pisos que estan pensats per 3-4 persones, una unitat familiar clàssica, sigui com sigui aquesta família, i que ara cada família està en una habitació, mal? Aquestes queden al marge d'aquestes enquestes.
0: Llavors, tant, podríem dir que aquestes 190.000 persones podrien ser més encara.
3: Evidentment. Que mos fa falta per això? Mos fa falta dades. I ja fa 3-4 anys que estan demanant en el govern de la comunitat autònoma que s'ampliï la mostra d'aquesta enquesta. I això es pot fer bàsicament de dues maneres. Una és... assumint el cost d'una ampliació de la mostra i que l'Institut Nacional de Estadística, quan fa aquesta condició de vides, en lloc de fer les 500-600 enquestes que està fent a les illes, en faci moltíssimes més. Això ens permetria no només ampliar i tenir molta més informació, sinó també poder-la tenir per illes, que ara mateix és molt difícil en les dades amb els mostrets que hi ha a fer-ho, no? I l'altra, que és molt més ambiciosa però que seria molt més real, seria fer una enquesta pròpia. I aquí sí que poder dibuixar moltíssima més mostra, poder-la tenir desagregada per illes, inclús dins una mateixa illa, no és la mateixa realitat d'Eivissa Vila que d'Eivissa Illa, igual que Menorca no és la mateixa realitat d'una banda que d'una altra, i molt manco Mallorca tampoc, no? Llavors, en aquest sentit, sí que seria molt més útil. Però això per què? Pues perquè per prendre bones decisions necessitem tenir bones dades. Perquè si no, sempre hi ha un biaix, no? Per això deia, les dades són encoratjadores. Evidentment sí, és cara negativa, masses persones encara, anava a dir més negativa encara, però amb moltíssima incertesa, massa, no està feta, està quedant al marge tota una borsa de persones que cada vegada són més evidents, que són aquestes que estan visquent fora d'un habitatge tradicional, entre cometes.
0: Des de l'EAPN també heu alertat de la discriminació i la aporofòbia, no sé si ho he dit bé. Bé, és a dir, el rebuig cap a les persones pobres. Com se manifesta aquest fenomen a la nostra societat? Ara venen eleccions i és vera que aquesta discriminació, hi ha partits que en treuen bandera, i és una qüestió també ben important per posar damunt la taula.
3: Per nosaltres és un repte. I com moltes altres actituds, venen de discursos i opinions molt marcades i molt contundents, mal? Ens envaeixen, venen a delinquir, a violar, no surten d'aquesta situació d'empobriment perquè no volen fer feina, qui fa feina tothom que vol, sinó tots aquests discursos que ja malauradament han com a normalitzat i ja no m'ho sorprenen tant, però després també amb micro, igual que podíem parlar de micromasclismes, amb aquestes microactituds, no? I posaré dos exemples. Una persona funcionària d'una administració, molt probablement dins el seu conveni, dins el seu marc de relació amb l'administració, doncs cada any pot tenir ajuda a unes ueres, o una ortodòncia si té infants, no? I aquesta persona, independentment del sou que cobri i de la categoria que tingui, si cada any se canvia les ueres, o per ell o pels seus infants, pot anar a demanar l'ajuda, que deuen ser, no ho sé, 100, 150 euros, eh?
0: Ja és una ajuda.
3: I ho veiem com un dret. I, efectivament, si és un dret i el té, doncs té la capacitat d'exercir-lo, no? Val? En canvi, si una altra persona, que també té dret a accedir a una prestació social, rep aquesta mateixa quantitat per fer front a despeses de necessitats bàsiques, pagar un rebut de lloguer, o de llum, o de material escolar pels seus fills, ja el miran malament. Perquè s'està aprofitant. Val? I un altre exemple. Fa uns mesos sortia que la comunitat autònoma havia revisat d'ofici una sèrie d'ajudes que s'havien concedit a empreses en època del Covid. Primers titulars. És que això va en contra de les empreses, se'ls està fiscalitzant en excés, la burocràcia, això no hauria de ser així, eren subvencions que eren ben necessàries. Quan hi va haver la revisió de la RESOGA, de la Renda Social de Garantida, on hi havia hagut, evidentment, com per tot, un percentatge de persones que varen fer un cobrament indeguts quan no en tenien dret, i d'altres que senzillament no se creuen dades suficientment ràpid com perquè d'ofici se vagin aturant. Tot era criminalitzar i victimitzar les persones que estaven rebent aquesta ajuda. No? Aquesta diferència de mirada és una parafòbia. Perquè és el rebuig cap a una persona que està en una situació delicada en aquest sentit, no? I aquí és on mos cal incidir i on mos cal fer aquesta pedagogia, i igual que ara parlant de xenofòbia i tothom sap el que és, doncs hem de parlar de porofòbia i hem de parlar de que quan sentim por i rebuig cap a una persona que està en una situació més complicada, més difícil que nosaltres, doncs la parlam d'ella des de la despectivitat i des de l'odi, no? En aquest sentit. Odi per agredir-la? Afortunadament, no sempre.
0: No hauria de ser així mai.
3: Però alerta, perquè en el final això va creant base i va creant substrat per altres conductes.
0: Ja m'ha agradat aquest exemple que has posat en el principi, perquè just et volia demanar, creus que encara hi ha una tendència a culpabilitzar les persones de la seva situació, com si la pobresa fos una qüestió de manca d'esforç individual, això de és que aquí si venen a fer feina en tenen, si no en fan és perquè no volen. Això és una cosa que sentim molt.
3: Duim, si no recordo malament, 4 estius, poden dir 3 per assegurar-nos, a temporades altes, per no parlar només d'estiu, en dades de plena ocupació tècnica. La plena ocupació tècnica se parla quan tothom que m'està dalt laboral i pot fer feina, fa feina. Què vol dir pot fer feina? Vol dir que, evidentment, no tenen una circumstància personal de caires físic o psicològic o sensorial que els impedeixi, persones amb una discapacitat, amb una incapacitat permanent, etc., o persones que per la seva situació personal no estan en possibilitat de fer feina. Baixes, etc. Val? O persones que duen una motxilla tan gran de càrrega personal que no estan per fer feina i que duren 2 dies, 3 dies i van rotant, no? De veres si tenim una comunitat autònoma amb 3-4 temporades altes consecutives, que cada any són més llargues, en plena ocupació tècnica, encara tenim aquestes dades de pobresa, aquestes dades de 190.000 persones, amb una dificultat d'accés a l'habitatge tan gran, alguna cosa mos estan perdent en aquest punt, no? Llavors, en aquest sentit, cal emprendre més mesures.
0: Precisament te volia demanar, si haguéssiu de reclamar 3 mesures, per exemple, urgents en el govern de les Illes Balears per reduir la pobresa, quines serien?
3: Això és com una llàntia. Ara sortirà un personatge i m'adonarà que siguin els 3.
0: Ses que vulguis, ses que se t'ocorrin.
3: Bé, una ja l'hem apuntada, sí. I és fer un estudi rigorós.
0: Més ampli, Norbera.
3: Molt més ample i amb una mostra molt més gran que permeti també en els consells disposar de dades per poder prendre millors decisions. Al final són les competents en matèries d'atenció social primària, no? De serveis socials primaris, i així ho hem fet. Hem tingut aquests darrers mesos reunions amb les presidències dels tres consells insulars, no? I Formentera mos ha quedat pendent per una qüestió de desbordadíssims amb tota la gestió de persones migrades, no? Clar, aquest estudi pues, mos permetria tenir moltes més dades. La segona és que s'han de prendre mesures vinculades a igualar i reduir, o sigui, reduir aquestes desigualtats. Mm. Com? Evidentment, en programes més transformadors. I per això requerim una mirada un poc més a llarg termini. Mm-hmm. És necessari destinar doblers encara a necessitats alimentàries i que hi hagi entitats que comprin i facilitin menjar a persones que ho necessiten? No és el que més ens agrada, però evidentment sí. Mm-hmm. Perquè primer hem de tenir la gerera plena i després hem de parlar del següent, no? Primer hem de cobrir necessitats bàsiques. És com aquesta estratègia de sensellerisme que és el housing first, no? Vull dir, primer un sostre i després ja en parlarem de tot el que hi hagi darrere. Però primer un sostre. Mm? Mm. Pues, evidentment, primer gerera plena i primer panxa plena, xerrant així a la ràpida, no? Però després necessitem mesures més transformadores. Mm. Perquè és que si no, no estan canviant d'una dependència per una altra. I això no només és... Podríem dir que pot ser indigne, perquè fins dependre d'ajudes amb espicis, sinó que, a més, amb espicis és menjar, que, a més, sempre és el mateix. Mm. No?
0: No se tracta de posar tirites, com aquell que diu, no?
3: Exacte, no? Mm. Sinó alguna mesura més transformadora. I després la darrera és, potser, un poc més ambiciosa, no? Necessitem recuperar uns pactes per la inclusió que impliquin tenir una mirada àmplia, me surt d'estat, però bueno, de país, que cadascú li digui com vulgui en aquest país, per poder establir mesures i estratègies a curt, a mig i llarg termini per poder afrontar una estratègia com toca de lluita contra la pobresa. Uh-huh. I això requereix que tinguem paciència i que aniguem més enllà, ja no només en el cicle de 4 anys electoral, sinó un poc més enllà. I el mateix passa en l'habitatge.
0: Xavier Torrents, president de la Xarxa per la Inclusió Social de les Illes Balears, gràcies per avançar-nos en primícia i fer-nos una breu pinzellada del nou informe sobre l'estat de la pobresa. Ho contarem divendres aquí a Ràdio Nacional. N'estarem ben pendents. Gràcies sempre per venir als nostres micròfons.
3: A vosaltres, i una convidadeta així de darrer moment, divendres a les 8, quedeu tots i totes convidats a les voltes en el primer concert per la inclusió.
0: Perfecte. I serem.
3: Gràcies.
4: A punt de fuga, fem sa mitja.
0: I avui a Feim sa mitja, l'espai on parlam de bones notícies que falta ens fan, ho sabeu, després de xerrar de pobresa, volem parlar de moltes coses avui.
1: Sí, avui parlarem de joves que mantenen viva la tradició oral de Mallorca.
2: I també d'un repte solidari a Eivissa per recaptar fons per a la lluita contra el càncer.
1: Començàvem parlant de la importància de no deixar morir la transmissió oral de les rondalles i la cultura popular de Mallorca.
2: L'associació cultural El Rum de l'Aró ha creat una col·lecció de contes destinada a recuperar aquesta cultura popular i acostar-la als més petits.
1: Ja s'han publicat els dos primers exemplars de la col·lecció. El primer, Nit Bruixa, escrit per la periodista Constança Palou, il·lustrat per Bel Simonet, a partir d'una llegenda molt coneguda a l'Aró que li contava la seva padrina. Ella ha escrit un conte.
5: Mi mare em proposava escriure un conte que tingués algo a veure amb aquesta llegenda, perquè al final és una llegenda que és molt bàsica, que només diu que hi havia bruixes en el Puig de la Cadena i que això que es dia de Sant Joan, pues, elles voltaven d'una penya a l'altra. I jo a partir d'aquí, a partir d'agafar aquesta història, de pensar un poc que els agradarien els nins, pues, vaig crear aquest conte.
2: Ella ha creat una història que té com a protagonista en Roc, un nin que va cercar aquestes bruixes, un conte amb la qual ha volgut fomentar el pensament crític dels més petits.
1: I sobretot ha deixat per escrit la cultura popular que durant molts anys s'ha transmès de forma oral, una forma, diu una Constança, de mantenir-la viva.
5: Hi hagi una cultura popular forta, que tu puguis sentir-te part d'un grup i que, a més, sentis que aquestes llegendes, aquestes músiques, aquestes històries formen part de tu mateix i que també ho formaran part del teu fill, doncs crec que és com un sentiment que hauria de perdurar amb els temps, aquestes llegendes que alguna vegada algú les va crear o d'alguna forma van sorgir i tampoc no ets idea que desapareixin.
2: I l'altre volum que s'ha publicat en la col·lecció es titula El cent felet i les bruixes de la cova de Son Curt, un text escrit pel biòleg i poeta de l'Aró Antoni Esbert a partir del recull clàssic d'Antoni Maria Alcover. A més, compta amb els dibuixos de l'artista Neni Vallès.
1: La il·lustradora diu que des de petita li han agradat molt les bruixes, històries de dones que tenen una sensibilitat especial amb la naturalesa i que viuen entre nosaltres.
2: Com són uns llibres perquè els nins puguin pintar, Aina ens conta que il·lustrar la seva història ha estat tot un repte.
6: La meva obra, una de les característiques principals que té, és que, bueno, és una obra molt, molt, molt de color. Haver de fer les il·lustracions en blanc i negre ha estat un repte, però, bueno, m'encanta pensar que, en el final, com que és un llibre perquè els nens de l'Aró, bueno, i no tant nens, qualque adult també ja m'ha dit que el vol pintar, m'encanta pensar que hi haurà tantes il·lustracions i tant de projectes diferents.
0: I què més m'aduïs avui?
2: I d'hora li pegarem de l'Aró fins a Eivissa.
1: Concretament hem de parlar d'Eli Hawking, una jove que ha aconseguit recaptar 2.514 euros per a l'associació Eivissa i Formentera contra el càncer.
2: I ho ha fet corrent sos 80 quilòmetres per la Pitiusa Major.
1: Son pare va ser diagnosticat amb aquesta malaltia fa poc i ella va decidir que havia de fer alguna cosa per ajudar son pare i totes les persones que passen pel mateix.
7: Hace unos meses diagnosticaron a mi padre con cáncer. Y ha sido un momento muy difícil para mí y para mi familia. Y han sido unos meses, bueno, difíciles y decidí que quería hacer algo tanto para mi padre como para la comunidad, específicamente para la comunidad aquí en Eivissa.
0: ¿Y cómo va a hacer?
2: Y va a crear el repte Every Step Counts.
7: Decidí juntar el correr, que para mí es algo súper importante y en sí ya me ayuda a desahogarme y con lo que está pasando en mi familia, pues con ayudar a la gente.
1: Ara bé, no ho ha fet tota sola, sinó que desenes de persones l'han acompanyada, un fet que valora molt.
7: S'ha sumat moltíssima gent tant a correr conmigo com a animar-me i eso al final per a mis ànims m'ha ajudat moltíssim i ver com nos podem juntar la gent de Eivissa per ajudar i tant que he conegut gent nova que estan apoyándome con lo que está pasando en mi familia. Así que la verdad que ha sido una experiencia increíble tanto para mí como para ICCC, que siempre les hace falta esta ayuda.
2: Ara bé, no se conforma amb els 2.000 euros recaptats, ja que pensa en el pròxim repte solidari. Ens ha pensat que estarà relacionat amb l'esport.
8: Això és un desgavell.
9: No anem ni en rodes.
10: Mare meva!
0: I abans d'acomiadar-nos avui d'aquesta edició de Punt de Fuga, com sempre volem fer una mica de pedagogia social perquè hi ha coses que quan les veus penses kindergavell i en raó. Estimats veïns, jo ja no sé si dir-vos bon dia o bon Nadal. It's beginning to look a lot like... No sé si heu anat a comprar aquest dies, però no te'n dones compte i de sobte, sorpresa, te trobes en revoltat de Suchar Ferrero vestit de lluentons per Cap d'Any. Vos ha passat? Ho heu vist, companys?
2: Sí, sí que mos ha passat. Jo vaig anar l'altre dia i dic, mare meva...
1: Jo, menys mal que no m'hi he fixat perquè si no ja hagués comprat.
0: Jo no sé si és que els seus calendaris passen de l'agost al desembre o és que però som a mitjan octubre, encara no hem paït la nit de les ànimes, encara hi ha gent que va màniga curta i ja mos volen vendre l'esperina de l'enc.
11: Primerem a fer Nadal en el mes d'agost.
12: Estamos a 23, creo, 24 grados y están los turrones.
13: A mí no me hace gana de comprar. Pero yo todavía encuentro que necesito un poco más de frío, un poco más de... Yo encuentro que todavía estoy en verano.
14: No pasamos ni siquiera Halloween y ya está la Navidad. Pero bueno, es una forma de vender. Ya está.
15: Siempre, pero de cada año se van a semer eso. Comencen a parlar.
0: Ho diu en Lluís Luis Fonsi, Despacito, que encara falten més de 70 dies, així que, escoltau, estimats centres comercials i supermercats, mos encanta Nadal, però no passeu serada davant el bou. Per favor, calma, que tot arriba, no, companys?
3: Exactament. Totalment.
0: Gràcies.
2: Si no,
0: fins aquí, Punt de Fuga. Tornem amb més informació a les 2:10.
16: Primer día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid. Sonidos e imágenes. Uno, la Puerta del Sol, marea verde de profesores y estudiantes. Otra, a primera hora, la Universidad Complutense, cargas policiales desproporcionadas. Las dos, la una en Canarias.
17: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
16: Cargas y uso de la fuerza de la Policía Nacional contra estudiantes y profesores en un piquete informativo. Y esto ha acabado con 5 detenidos, varios heridos, según el sindicato de estudiantes. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, nos ha contado en Mediodía que ha pedido una investigación de urgencia sobre la actuación de la policía que sospecha desproporcionada.
18: Creo que se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, y por ello he pedido al jefe superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de las medidas inmediatas que sean pertinentes.
16: En la Complutense había también profesores testigos de esas cargas. Nos lo contaba aquí Eva Aladro, profesora de Ciencias de la Información. Dice que nunca en 30 años en la universidad había visto esa violencia.
19: Tiene estudiantes que van por las facultades haciendo ruido, gritando, etcétera, y entonces en un momento dado a la puerta de la Facultad de Ciencias Químicas el piquete iba a entrar, y entonces ha llegado la policía a detenerlos. Son chicos que ayer hicieron un encierro ejemplar en la Facultad de Ciencias de la Información a reclamar una enseñanza pública de calidad. Yo creo que no es solo desproporcionado, realmente estamos perdiendo el norte, ¿no?
16: Rosa Perarna, buenas tardes.
20: Buenas tardes.
16: Es un nuevo frente de este otoño caliente en lo social. Primer día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid. Está también en la Puerta del Sol.
20: Sí, una marea verde, miles de personas contra los recortes y contra la precariedad. Más profesores, más inversión en los centros y mejores condiciones laborales. Ahí está Graciela García. Buenas tardes.
21: Buenas tardes. Un auténtico tsunami verde que está desplazándose desde la Puerta del Sol, llegando ya a la Consejería de Educación, toda la calle de Alcalá llena de profesores y alumnos que también han venido a defender la educación pública.
22: Para reivindicar una educación pública de calidad.
23: Para, pues eso, secundar una educación pública de calidad y defender derechos de profesorado y de alumnos.
24: Estamos apoyando a los profesores y hemos venido aquí también a la manifestación a apoyar a todos los profes.
25: Que venimos aquí a apoyar la sanidad pública y la educación pública, todo para todos.
21: Ahora mismo toda una auténtica demostración de intenciones de este colectivo de educación que empieza hoy una huelga indefinida y está mostrando su fuerza en las calles de Madrid.
16: Lo harán también en 2 semanas los médicos madrileños, irán también a la huelga y en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre, 2 días antes de que empiece la campaña electoral. El CIS da la victoria al PSOE con 12 puntos de ventaja sobre el PP.
20: Los socialistas rentabilizan electoralmente el desahucio de Mari Carmen. El barómetro se elaboró en plena polémica por el desalojo de la anciana. Los populares bajan 3 puntos en intención de voto y los socialistas suben 3.
16: Y duplican su ventaja respecto al barómetro de hace un mes. Rosa Carreño, buenas tardes.
26: Buenas tardes. Y el CIS contradice la mayoría de las encuestas y da como vencedor de unas elecciones al Partido Socialista con una ventaja de casi 12 puntos sobre el Partido Popular. El PSOE subiría 3 puntos, alcanzaría el 34% de los votos, mientras que el PP caería más de 3 y se quedaría con un 22% de esa estimación. Quien sigue subiendo es Vox, que se coloca ya en un 17%. A la izquierda del PSOE, Sumar Frente Amplio sube 4 décimas, más de medio punto baja Podemos, y entre las fuerzas soberanistas la que más sube es Esquerra, y eso antes de confirmar la candidatura de Rufián. Mejora también Bildu, que casi triplica los votos que sacaría el PNV. Se acabó la fiesta de Albise, sigue en un 8% de los votos. El barómetro se hizo, como decías, en plena movilización ciudadana tras el desahucio de Mari Carmen y coincidiendo con el adelanto electoral que trajo la caída de los 2 decretos de vivienda. La vivienda vuelve a marcar un récord. Es el problema que más preocupa ya al 55% de los españoles.
16: Y las izquierdas, con la calle encendida, tienen el viento en contra en esas encuestas. Sigue sin cerrar acuerdo para concurrir a las elecciones en una única lista. El plazo se agota. Quedan 48 horas para poder inscribir coaliciones.
20: Y con esa presión, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha ofrecido hoy a dar un paso al lado, a renunciar a encabezar Frente Amplio para facilitar la integración de Podemos, algo que Irene Montero rechazaba este mismo martes. Colau aún lo ve posible.
4: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
20: Y apenas un rato después de estas palabras de Colau, los partidos que por ahora integran Frente Amplio han lanzado el logotipo, la página web y los perfiles en redes sociales de la coalición. Y hace unos minutos, respuesta de la secretaria general de Podemos, de Jone Belarra, en Televisión Española.
5: Pensamos que el tándem Gabriel Rufián e Irene Montero es el que mejor puede dar esta pelea.
16: Otro de los datos del día, los precios. Estadística confirma el mes pasado la inflación en el 4,9%. Es la tasa más alta de los últimos 3 años y medio.
20: Los combustibles son los responsables del subidón. Se han encarecido casi un 30% respecto a septiembre del año pasado. Un repunte que garantiza el descuento de 20 céntimos en la gasolinera durante el mes de noviembre. Cristina Ganuza, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La gasolina nos cuesta un 27% más que hace un año y el gasóleo un 34% más. Así que en noviembre, como dices, se mantendrá la rebaja fiscal de los 20 céntimos. El IVA de la luz y el gas, sin embargo, se quedará en el 21%. No baja porque la electricidad y el gas encarecen menos de un 15%. El precio de los alimentos sube con mucha menos fuerza que la energía, aunque sí vemos incrementos muy pronunciados en el caso de los alimentos frescos. Los frutos rojos, por ejemplo, se disparan un 50%, las hortalizas un 17%, los cítricos un 15% y los huevos un 12%. En las mañanas de Radio Nacional, el vicepresidente Carlos Cuerpo asegura que vigilarán su evolución.
7: El incremento de esos costes energéticos para los productores, para los transportistas, acaba afectando también a la cesta de alimentos. Queremos anticiparnos en la medida de lo posible para intentar minimizar o incluso evitar ese efecto.
6: Los servicios tampoco dan tregua. Los vinculados al turismo y al ocio presionan sobre la inflación y eso se refleja en la tasa subyacente a eliminar alimentos frescos y energía. Sube hasta el 3,1%.
16: Todo eso ha llevado también a los tractoristas al campo, a la calle. Lo contamos a partir de las 2:30. Los Reyes están en Melilla. La ciudad les ha recibido con el mismo entusiasmo con el que ayer fueron acogidos en Ceuta.
20: Felipe y Leticia saludado a los ciudadanos que les esperaban a las puertas de la Asamblea de Melilla, donde han mantenido un encuentro con el presidente, Juan José Imbroda, y con otros representantes de las instituciones y la sociedad civil.
16: Incontables las fotografías, los selfies, las firmas, los regalos que han recogido. Begoña Rubio, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pues la Plaza de España se va despejando a esta hora de los miles de melillenses que hasta hace unos minutos no paraban de corear a los Reyes, quienes se han dado otro auténtico baño de masas al salir del ayuntamiento. Ya previamente habían saludado y se habían hecho fotos con quienes les aguardaban desde primera hora de la mañana. Entre los momentos más emotivos, cuando los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han saludado desde el balcón del ayuntamiento. Ya en el interior han firmado en el libro de oro y han recibido la llave de la ciudad en el Salón Dorado. Allí el presidente de la ciudad ha agradecido el apoyo que desde el primer momento el monarca ha dado a las ciudades autónomas tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio. Una crisis ha lamentado para la que han faltado respuestas ágiles. Juan José Imbroda ha dicho que la presencia de los monarcas, largamente esperada, da certidumbre en el futuro para una nueva etapa que empieza hoy.
9: Majestades, hoy con su visita comienza una nueva Melilla. Gracias por haberlo hecho posible. ¡Viva Melilla! ¡Viva España! ¡Viva el rey!
8: La agenda de tarde incluye la visita de los Reyes al Colegio Pintor Eduardo Morillas y un encuentro con la sociedad civil a la que dirigirá unas palabras.
16: Y más asuntos que vamos a ampliar a partir de las 2:30. 2 días después del desfile militar por la fiesta nacional, el ejército ha abierto investigación al grupo de legionarios que aparece en un vídeo junto al agitador ultra Vito Quiles jaleándole mientras grita a por los rojos. Parlupión, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Unas imágenes que no han gustado en el ejército de tierra en el que se integra la legión.
27: ¡Vito! ¡Vito! ¡Vito!
10: Fuentes consultadas reconocen que no son aceptables, por eso nada más tuvieron conocimiento de ellas, se abrió una investigación para aclarar si los legionarios que aparecen en el vídeo están incurriendo en una falta. Se les llamará a declarar antes de decidir si se les abre o no expediente. De acuerdo con el Código Disciplinario Militar, las expresiones públicas que vayan contra la neutralidad política y sindical de las Fuerzas Armadas conllevan una sanción grave que podría ser económica, con una suspensión de sueldo de entre 8 a 15 días, el arresto domiciliario entre 2 semanas y un mes, la pérdida de destino o la baja en el centro docente militar de formación.
16: Y los mercados, subidas, Bolsa de Madrid, ahí Martínez, buenas tardes.
28: Buenas tardes, con el IBEX 35 sumando medio punto porcentual hasta los 19.300 puntos. La atención estará hoy en el dato de inflación de Estados Unidos que podría marcar los próximos pasos de la Reserva Federal.
16: Y en los deportes, pleno de victorias para los equipos españoles en Europa, Alex Pita.
0: Sí, Carlos, fue un regreso a la Champions redondo. Victoria del Atlético contra el United, del Villarreal contra el Nápoles y del Barça contra el Galatasaray. Llevan 10 victorias seguidas y 43 goles. Hoy juega el Real Madrid en Roma, regreso de José Mourinho y el Betis contra el Oporto. Y acaba de ganar Rafa Jódar, se ha clasificado para cuartos de final en Shanghái.
16: Lo ampliamos todo a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Les dejamos ahora con la información territorial.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: Bon dia, són les 2:10. L'IPC supera el 5% interanual a les Illes. L'índex de preus al consum es va incrementar el mes de setembre un 0,7% en relació al mes d'agost i ja és un 5,1% superior al de setembre de l'any passat. D'aquesta manera, els preus encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Al carrer, molts ciutadans asseguren que ja han canviat hàbits i comencen a retallar les despeses que fan.
3: Se hace lo que se puede, se van más veces al supermercado, se mira mejor, se compra lo que más conviene.
11: Como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Eso casi siempre lo pagan los de abajo.
2: Avui és dimecres, 14 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausà. El grau d'emancipació dels joves cau al 8%.
12: Són les pitjors dades de la sèrie històrica. Per comprar un habitatge a les Illes, un jove ha de destinar 26 anys de sou íntegre i per llogar en solitari el 125% del que cobra. Si ens fixem al lloguer per habitacions, la situació no és millor. Els joves de les Balears hi destinen un 40% del seu salari. Són dades de l'Observatori d'Emancipació que elabora el Consell de la Joventut.
2: Però ens defensa Brussel·les que és legal demanar un mínim de residència per optar un pis públic.
12: Això després que un comissari europeu hagi posat en dubte que demanar més de 5 anys d'empadronament, com estan fent darrerament molts municipis, sigui compatible amb el dret comunitari. La presidenta defensa que la mesura no és discriminatòria amb els ciutadans europeus.
2: I en els esports?
12: El Mallorca ja prepara la visita dissabte al camp de l'Eibar, amb diverses baixes. Sumaoro s'ha entrenat al marge del grup per molèsties musculars. Pablo Torre tampoc no ha entrenat avui, segons ha explicat el club, perquè està passant un virus. Tampoc hi han participat els lesionats de llarga durada Manu Morlanes i Antonio Roca.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
13: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera un augment de la nuvolositat a les Balears, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional a l'illa de Mallorca i també a les illes d'Eivissa i Formentera, com diguem, durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui, amb pocs canvis, les màximes seran de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Maó. El vent bufarà en general avui del nord i del nord-est, girant a vent de llevant a les Pitiuses. Demà continuen els intervals de núvols amb possibilitat d'alguna boira matinal a l'illa de Mallorca i pel que fa a les temperatures, demà sense canvis o en lleuger descens. Romandran així fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera una baixada notable de les temperatures fruit de l'arribada d'un canvi de temps a partir del dissabte a la tarda que podria deixar en general a les illes precipitacions molt fortes amb acumulats importants de precipitació, especialment a partir del dissabte a la tarda i cap al diumenge. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix variable, en general amb brises costaneres febles. És una informació d'AEMET.
2: Ho dèiem en portada, l'IPC supera el 5% interanual a les Illes, l'índex de preus al consum es va incrementar el mes de setembre un 0,7% en relació al mes d'agost i ja és un 5,1% superior al setembre de l'any passat. Això segons les dades definitives publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
12: D'aquesta manera, els preus encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Per sectors, el que més puja és el transport, un 7,7%. Restaurants i serveis d'allotjament ho fan un 6,8%. Habitatge, aigua, electricitat i combustibles s'incrementen un 6,2% i la roba i el calçat finalment ho fan un 5,9%. Al carrer els consumidors es queixen que els preus no deixen de pujar i molts han hagut de canviar hàbits i començar a retallar les despeses que fan.
14: Mucho, sobre todo en la comida. La comida ha subido muchísimo, hasta la limpieza se nota.
15: Si quiere comer sano, pues ya cuesta mínimo el doble. Y después la gasolina, pues es otro punto aparte.
29: Ayer puse gasolina a 2.019. Ahora estaba mirando aquí 2.05.
3: Hace lo que se puede, se van más veces al supermercado, se mira mejor, se compra lo que más conviene.
11: Como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Eso casi siempre lo pagan los de abajo, o lo pagamos los de abajo.
2: I en relació a la inflació, el govern considera insuficient el darrer decret aprovat per l'executiu central per pal·liar-ne les conseqüències econòmiques. Diuen que és essencialment només una pròrroga de les mesures aprovades el passat mes de març i que no incorpora cap de les reclamacions que es van fer des de les Balears. Margarida Blanquer, bon dia.
4: Bon dia. El conseller d'Economia i Hisenda ha iniciat una nova ronda de contactes amb els principals agents econòmics i sector de les illes afectats per l'encariment dels preus, sobretot del combustible. L'objectiu és novament adoptar mesures complementàries a les del govern central. El conseller no ha avançat en què consistiran. En qualsevol cas, Antoni Costa diu que les mesures del govern central queden curtes.
17: Nosaltres demanàvem, per exemple, l'eliminació de l'impost en els béns de primera necessitat, i això no s'ha produït. Demanàvem també altres mesures suspensió o reducció d'IVA en el 10%, doncs en productes energètics, etc. I només s'han produït parcialment. En fi, nosaltres hauríem volgut que anés un poquet més enllà.
4: Quan a les ajudes complementàries aprovades pel govern balear el passat mes d'abril, Costa ha explicat que bona part de les ajudes directes ja s'han pagat íntegrament. Altres, per al sector primari, s'estan retardant perquè s'han hagut d'adaptar a la normativa europea.
2: Mai a les Balears hi havia hagut menys joves emancipats. Només un 8% dels que tenen entre 16 i 29 anys viu pel seu compte. És la taxa més baixa de tot l'estat. Per comprar un habitatge a les Illes, un jove ha de destinar 26 anys de sou íntegre i per llogar en solitari el 125% del que cobra. Si ens fixem al lloguer per habitacions, la situació no és millor. Els joves de les Balears destinen un 40% del seu salari, és a dir, més del que recomana la Unió Europea per llogar un habitatge sencer. Són dades de l'Observatori d'Emancipació que elabora el Consell de la Joventut relatives a l'any 2025. Enrique Mas, bon dia.
18: Bon dia. Les dades de l'estudi demostren que any rere any la taxa d'emancipació ha anat empitjorant a les Balears. En el darrer any ha caigut a la meitat. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, demana limitar els preus del lloguer i restringir la compra als no residents. Sosté que totes les mesures que s'han pren fins ara no han servit.
19: Les mesures que s'han fet no han ajudat a comprar cases a qualcú que no se'ls hagués pogut comprar abans de les mesures. Per tant, no han estat prou efectives. Si mos dediquem a posar tirites, la cosa va empitjorant.
18: L'estudi exposa les grans dificultats per comprar o llogar en solitari amb el salari mitjà dels joves a les Balears, 1.225 euros mensuals. En molts dels casos, l'únic recurs és el lloguer per habitacions, que també suposa un esforç econòmic molt per damunt de les recomanacions europees.
19: Una habitació d'un pis compartit a Palma costa mitjana 500 euros en el mes, que és el 40,8% del salari. Una habitació costa més que el que la Unió Europea recomana gastar-te per un pis sencer.
18: I des del Consell de la Joventut assenyalen que als preus actuals del mercat immobiliari un jove hauria de cobrar 4.800 euros mensuals per poder fer front al cost d'un habitatge sense comprometre les despeses bàsiques del dia a dia, i els elevats preus de l'habitatge situen en un 15,5% la població jove illenca en risc de pobresa.
2: I a tot això, els hotels de Palma tanquen l'estiu amb una ocupació mitjana del 89%. És una xifra molt similar a la de l'any passat, quan es va assolir el 90%.
12: L'Associació Hotelera de Palma destaca que, a banda de l'ocupació, s'ha reduït el nombre de dies de les estades dels turistes, però la despesa que fan ha pujat. En aquest sentit, destaquen que el preu de l'habitació ha augmentat un 8,9%, però això no implica, subratllen, que els beneficis s'hagin incrementat. Francisco Serrano és el president de l'associació.
21: El dato del aumento del precio no conlleva que sea un aumento del beneficio. Tenemos un convenio que es el mejor convenio de España y bien merecido también, que también incrementa los costes de las personas, del personal. Luego, por otro lado, el coste energético también ha sido un incremento. El coste, dijéramos, de los suministros también han subido lógicamente. El tema del coste ahora pues del petróleo también ha llevado los costes en suministros más altos.
12: Els hotels de Palma també han experimentat una davallada de la presència del turista alemany, però un augment del 4% del turista britànic. Asseguren que la connectivitat amb altres mercats, els habituals, és important, volíem dir, per a la resiliència del sector, especialment durant els primers i els darrers mesos de la temporada. Les noves connexions entre les Balears i Nova York, Montreal i Abu Dhabi en són un exemple de diversificació del turista que esperen reforci el sector. Els hotelers assenyalen que les previsions per a la tardor són positives però prudents.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Una nova pastera està localitzada aquest dematí en aigües de les Balears. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 17 persones d'una embarcació que es trobava a 12 milles al sud de Formentera.
18: Ahir un total de 101 persones varen arribar a les costes de l'arxipèlag en 7 embarcacions, en el que duim d'any la suma ascendeix a 6.659 persones a bord de 366 pasteres.
2: La presidenta Marga Proens ha lamentat en un missatge a la xarxa Social X que el nombre de persones arribades en guany en pasteres hi ha crescut un 9% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Una crisi migratòria sense precedents assegura mentre el govern continua esperant alguna resposta, diu, per part del govern d'Espanya. Però ens reclama més contundència contra les màfies, l'activació permanent de Frontex a la ruta amb les illes i aplicar el reglament de retorns d'Europa. Un missatge escrit precisament des de Brussel·les, on la presidenta té avui agenda oficial.
18: Però ens ha reunit amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Rivera. La presidenta li ha exigit la flexibilització de la regla europea de mínims per compensar els sobrecosts derivats de la insularitat i permetre que puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent. A més, també s'ha pronunciat sobre els dubtes d'un comissari europeu sobre la legalitat de que s'exigeixi més de 5 anys d'empadronament a un municipi per optar a un pis de protecció pública.
5: En el cas de l'ampliació a 10, 15 o 18 anys que ens demanen els ajuntaments, el que s'ha de dir primer és que també està perfectament recollit perquè no xerram de nacionalitat, que és el que aquí on posa l'accent de la Unió Europea, sinó que xerram de residència legal a les Illes Balears.
2: I encara en clau política, estem en compte enrere per presentar coalicions a les eleccions generals i a les Illes també està en l'aire el Front Ampli. Podemos i Aramés es disputen encapçalar la llista de les Illes.
4: Aquest divendres, 16 d'octubre, és la data màxima per comunicar les coalicions dels partits que concorren a les eleccions generals. Unides Podem vol que el CAP representi tota l'esquerra del Front Ampli, no només l'ecosoberanisme. José María García.
6: Una que la encabece represente a todo el grupo, a todo el Frente Amplio, y que Podemos y tiene que integrar en el Frente Amplio. Incluso yo me atrevería a decir que desde mi punto de vista, la persona que salga elegida también debería integrarse en el Frente Amplio. Pero bueno, las cosas están enrareciendo, porque bueno, en Cataluña están de una manera, aquí están de otra.
4: Avui i demà més fa assemblees a Menorca i Mallorca per decidir què fa. Les formacions nacionalistes proposen concórrer amb Ara Eivissa amb una llista unitària i incloure Unides Podem i Esquerra Republicana, però volen encapçalar la llista. Parlen Josep Castells i Josep Esteguia.
7: També vam dir des del primer moment que, donada la correlació de forces a les Illes Balears, era evident que el cap de llista d'aquesta candidatura havia de ser d'Ara Més. I nosaltres, evidentment, ens mantenim amb aquest posicionament.
9: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta, la nostra responsabilitat encapçalar-la políticament, i per això nosaltres ens autoexigim a nosaltres mateixos ser capaços d'arribar a un acord amb tothom.
4: Per altra banda, Pesteguia es mostra optimista en les negociacions de la seva formació amb el PSOE per concórrer en una llista única al Senat per Mallorca. El portavot del Partit Popular acusa més d'exigir als socialistes el cap del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per arribar a un acord. És Sebastià Sagreres.
20: És el cessament del senyor Alfonso Rodríguez s'entrega, s'avenuda del Partit Socialista de les Illes Balears a més per Mallorca per poder fer candidatures conjuntes en aquestes eleccions generals que venen. Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata.
2: De la crònica de tribunals, destacam que l'Audiència Provincial ha suspès el judici contra un professor d'Institut d'Eivissa acusat de fer proposicions sexuals a 5 alumnes menors d'edat.
12: La fiscal ha demanat que la declaració d'una testimoni, també menor, es pugui gravar. D'aquesta manera es vol evitar que la jove es vegi obligada a compareixer al judici oral. El tribunal ha acceptat la petició amb l'oposició de la defensa i ha ajornat la sessió. L'acusat s'enfronta a una petició de més de 17 anys de presó per 9 delictes de corrupció de menors, exhibicionisme i coaccions, entre d'altres. Els fets es van produir durant el curs escolar 2020-2021 i les víctimes tenien entre 14 i 17 anys.
2: Eivissa ha presentat avui un nou reglament per a la protecció del medi nocturn a l'illa. S'aprovarà en el pròxim ple del mes d'octubre i contempla un període d'entre 4 i 8 anys per adaptar les il·luminacions, tant les públiques com les privades. Clàudia Marí.
0: El nou reglament per protegir el medi nocturn contempla paràmetres com la intensitat de la llum o el color per millorar l'eficiència de l'il·luminat. Les zones nord d'Eivissa, així com el parc de Ses Salines i els observatoris de Puig dels Molins i Calador, seran considerades zones d'especial protecció per al seu valor natural i astronòmic. Des del Consell no aclareixen quin és el punt de partida del medi nocturn en aquestes zones, però reconeixen que hi pot haver un poc de contaminació lumínica. Parla Susana Malón, física i astrònoma especialitzada en contaminació lumínica, que ha col·laborat en l'elaboració del reglament.
8: Y evidentemente en verano es mucho más intenso que en invierno, pero por la propia idiosincrasia, ¿no?, de la isla en sí. Pero bueno, yo sé que desde Calador se hacen buenas fotos de cielo profundo, con lo cual la contaminación lumínica existe, porque evidentemente existe, pero se puede trabajar y ahora van a poder trabajar en un futuro mucho, mucho mejor.
0: També es vol millorar l'eficiència de la il·luminació a les zones urbanes i evitar el fenomen d'intrusió lumínica. L'objectiu, diuen, és que també garantir el descans dels residents. Ho explica David Galadí, doctor en astrofísica, qui també ha participat en aquest projecte.
10: No podem dir que Eivissa deixarà de provocar contaminació lumínica, perquè qualsevol font de llum artificial encesa a la nit provoca contaminació lumínica, sempre. L'única manera de no produir contaminació lumínica seria apagar-lo tot. I no volem apagar-lo tot. Jo vull que hi hagi llum artificial al meu carrer, però ho podem fer de manera que es minimitzi l'impacte ambiental.
0: El reglament s'unifica Eivissa segons la necessitat de més o menys protecció. L'objectiu, diuen, és que d'aquí 8 anys, quan s'avaluï l'estat del medi nocturn amb l'aplicació d'aquests nous paràmetres, la contaminació lumínica s'hagi reduït.
2: I a Palma, l'Ajuntament farà una valoració completa de tot el conjunt de les escales de la Seu després que hagin detectat problemes a un dels accessos a la catedral.
4: Concretament, l'accés des del Parc de la Mà, que actualment està en reparació. Unes tasques que començaren el passat mes de febrer. Cort admet que hi ha danys estructurals. Mercedes Celeste, la portaveu.
22: Evidentemente hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuación que sea más global y que nos dé una seguridad de que esa infraestructura va a estar en condiciones durante pues, X años más.
2: I quan són les 2:27, és moment de donar pas a la informació esportiva.
18: El Mallorca ja ha començat a preparar la visita a l'Eibar de dissabte. Avui ho ha fet amb suma hora entrenant-se amb Maje per molèsties musculars. El defensa francès, que venia sent titular als darrers partits, no va disputar cap minut contra les Palmes diumenge passat a Somos. Pablo Torre no ha entrenat avui tampoc, segons ha explicat el club, perquè està passant un virus. Tampoc hi han participat lesionats de llarga durada, Manu Morlanes i Antonio Roca. Els vermells afronten una sortida complicada contra l'Eibar, el segon classificat de la segona divisió, empatat a punts amb l'Almeria. Tots dos tenen 21 punts a 4 del Mallorca. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina, les mallorquines Patrick Guijarro i Lucía Corrales, empat a 2 en el segon partit amistós contra els Estats Units de preparació per al Mundial de Brasil de l'any que ve, disputat aquesta matinada a Filadèlfia. Les espanyoles arribaren amb un avantatge de 2-0 al descans, però les estadounidenses estadounidenques, volien dir, aconseguiren empatar un partit en què Patrick Guijarro va ser titular i Lucía Corrales sortí al minut 45 a jugar. La selecció tanca així la visita al país americà amb una victòria i un empat. Recordem que Catacoy i Mariona Caldentey no han participat en aquesta finestra internacional per lesió. I en bàsquet, a la primera FEB, l'entrenador del Palmeri Íñigo Núñez diu que és una sort poder comptar amb Joan Sastre aquesta temporada, no només pel que aportarà esportivament, diu, sinó també a nivell personal. Ha destacat la humilitat del mallorquí que du 10 anys en l'elit del bàsquet. Això sí, encara necessita temps d'entrenaments abans de jugar.
23: No va estar. Bueno, requiere un proceso de adaptación. Él ha estado entrenando todo el verano, pero sus últimas semanas han sido un poquito convulsas a nivel de traslados y de cuestiones familiares para poder ya asentarse aquí en la isla. Y va a requerir de unas semanas de trabajo paulatino y de ir metiéndose poco a poco y gradualmente en la dinámica del equipo para poder estar bien.
2: I avui a la cultura parlam del Festival Internacional del Còmic de Mallorca. que comença avui i s'allargarà fins aquest diumenge a Inca i a Palma.
12: Una edició que reunirà exposicions, trobades, firmes, jornades professionals i un cap de setmana de pop-up comic market a la fàbrica Ramis. Les firmes més reconegudes del còmic nacional i internacional seran el Còmic Nostrum, com Craig Thompson o Anne Simon. I ara escoltam a Marica Vila.
13: Meses, exposiciones, charlas. Yo os espero con Moderna Secreta, Grietas y Desocupar el Cuerpo. Tendremos también una conferencia y una mesa redonda.
2: Nosaltres ho deixem aquí per avui. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4.
14: El otoño caliente, lo social tiene más frentes más allá de la vivienda.
15: Los públicos, la diversidad.